energía y potencia que fan d'aquest grup, un dels imprescindibles en la història de la música de la nostra regió. Lamentablement, fa uns mesos van anunciar que s'acomiaden dels escenaris. Ho faran en un gran concert en un recinte tan emblemàtic per a la nostra comunitat com és el Roig Arena. Serà el pròxim dia 24 d'octubre d'enguany, un concert que volen convertir en una festa de celebració de la música valenciana, amb multitud de col·legues de professió i sorpreses. En aquest concert no faltaran temes tan importants com aquest Mediterrània, que és la descripció perfecta de com som els valencians.

0: Gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
1: Hay recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory.
2: Onda Cero Elche. En Onda Cero, tacos tem la música que es fa a la terreta.
3: Tot van sorgir a Gandia, a mitjan de la dècada del 2010, impulsat per músics compromesos amb la cultura local. Des dels seus inicis van apostar per cantar en València i per una fusió d'estils que trencava amb les normes del gènere. L'aventura va començar amb Tempestes venent del sud, el seu primer disc. En ell combinaven el millor ritme amb lletres crítiques sobre temes socials, la qual cosa els va donar visibilitat i reconeixement dins del panorama alternatiu. En treballs posteriors, con Raval i Llepolies, el grup va consolidar el seu so i va ampliar el seu abast. De fet, han sigut reconeguts a l'àmbit cultural valencià. El seu èxit es percep especialment en directe, en actuacions a festivals com el Viñarroc i el Festiver, on reuneixen a milers de seguidors. Zoo ha contribuït a normalitzar l'ús del valencià en la música urbana, demostrant que la identitat cultural pot conviure amb l'èxit. El seu discurs social ha generat debat i ha reforçat la seva connexió amb el públic. Entre els temes més coneguts de Zoo estan Estiu, Ventiladors, Llepolies, Lladres de sobretaula i, per descomptat, Tobogán, que és el tema que anem a escoltar. Pinches palabras.

En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García. Onda Cero, Elche. Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de a poqueta nit. Vol dir quan el dia es va apagant, quan la vesprada dona pas a la nit, de manera suau, sense pressa. A poqueta nit eixim, a poqueta nit refresca, a poqueta nit tot es veu diferent. No és una hora exacta, no es pot marcar en un rellotge, és una sensació. És ese moment en què la llum canvia, l'aire es torna més fresc i el soroll baixa sense que ningú ho diga. Pot ser per això ens agrada tant dir-ho així, perquè hi ha coses que no necessiten pressa, hi ha moments que no arriben de colp, arriben a poqueta nit.